0: altra nuet un altre estiu, mas perquè no cercan encara un altra nuet un altre estiu, un altra nuet un altre estiu.
1: Je redis Radio Larzac.